0: Estás escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón.
1: ¿Y si tu futuro empezara hoy? En CHF Centro Formativo te preparamos para trabajar en soldadura y electricidad con formación práctica y profesores con experiencia en la industria. Empieza hoy tu profesión. CHF Centro Formativo, en Villarreal, calle Arcadi García 21.
2: El 12 d'agost que resta núvol a l'eclipsi. Deixa el cotxe a casa i utilitza el transport públic. Des de l'Ajuntament de Castelló t'ho posa èmfasi. Aparca amb comoditat en els pàrquings habilitats al campus de la Universitat Jaume I, el recinte de Fires i Mercats, l'antic mercat del dilluns, Carrefour i el costat del Col·legi Sant Cristóbal. I des d'allí baixa el grau amb els autobusos que hi seran cada 15 minuts des de les 9 del matí fins a les 2 i mitja de la matinada o el tram. Viu l'eclipsi, mou-te sense estrès i gaudeix d'un dia històric. Regidoria de Mobilitat, Ajuntament de Castelló.
3: Ana, tu que conoces a mucha gente, ¿sabes de alguna empresa que alquile herramientas eléctricas?
4: Sí, claro. Ricardo Pérez. Materiales. Aparte de proporcionarte todo para la reforma, ahora tienen esta cómoda opción.
5: Ricardo Peris, materiales de construcción.